tant antic, aquesta veu feble no et sabrà guarir. En un estany buit manen el silenci i la solitud. Sols queden uns noms: arbre, casa, terra, gleba, dona, sol. Només fràgils mots de la meva llengua, arrel i llavor. La mar, el vell pi, pressentida barca, la por de morir.